0: 拜早起，输落短根并杂拜皮，把得来来分。两拜甲狗甲对往后人，人来落扎，拄拜拄手指，扎一碰，肯扎苦力出来，个人拄来爽。制作看牌，甲往里弄，甲往八别人。三甲往八别呀，制作波电话。四段段八号双节段等等，毛人四段段八号双节段等双，拨电话等等段拨号检查保护。上巴扎做爱拉班号码扎白记，段根并扎白皮，长红古代都不照当滚地痕。
1: 薄皮白皮转坏病。một năm bán bát bì yên bừng cuốn thắng lại
2: nít bùm lái khám bẩn bốc xẻn xám
3: nít bùm lái khám bẩn bốc xẻn xám
2: nít khớt lái cà bày la đớm hải
3: nít khớt lái cà bày la đớm hải
4: bì lõng khảo thắng lại tôi dù đi ổ xa dù là khiến phọc lầy เฮาอ่อนกันมาถ่อมคำห้องดีถ่อมนี้งินอันเป็นวันเสียงหญ้าห้องนั้นมองเหอพี่น้องขอทั้งหลายเช็คถ่อม